Matteo De Funz e contra cant cun Valada dedichal 14 javel dat Emma Sofia Hess ci sta a Freimatigen il Cantun de Berna. Oso l'ora vainc de luna, l'ora de las gratulazions dat leve dels 25 de setembr no fain un sil avrin cudiala Albert Caviezel celebrescia oz 57 ans. Car car bab, oz astes ti, tiu cun conta siata av l'anniversari festival, nu sa ti de tut cor gratulain pel futur, or avant tut buna sanadagia vijain, ti es adina positivs era sa tia via a sta de carpusa. Nus essen fitch lors sin tai, e per tut il bi temps cun tai ingraziain a ti de cor, se la gran vina von simbials temps insemmen cun tai. Oz gudin et festivain tai, nus avain fitch bugentai, tia dona Elsa, tesa Fons Chiara, e Flavio. Per Albert Caviezel de Vrind leina os HP Ross con Zwischenberge und Himmel. 57 ans al jubilar oz, ci fischen total bun.